0: Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: Dimarts, i malgrat això, així estem. 25 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva, informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I. Molta basca, i molta basca que continuarà durant tot el dia, no és una cosa només ara de matí. Després el tema Lluís Francesc. Segueixen els problemes en la línia C2 de Rodalies. Si per ahir no hagués sigut prou amb tota la jornada que vam tindre de retrasos, d'anul·lacions per una variant en l'infraestructura, bé, doncs avui també. Avui els deveres que són 15-16 minuts de mitjana, segons informa Renfe en les seues últimes difusions, però vaja, que más de lo mismo, como todos los días. I avui, si no m'equivoque, i no m'equivoque, perquè a mi em van ensenyar a comptar profes i mestres que en sabien i molt, avui fa 22 dies de l'inici de la vaga educativa a les nostres comarques.

0: significa. I ahí estem, en negociacions, en taules, en meses que s'allarguen durant hores i hores. Ahir passades les 10 de la nit es van alçar els principals sindicats, bueno, tota la taula de sindicats, etc, etc, amb la gent de conselleria i amb un model, amb una proposta, amb un document que ara, doncs, aquests sindicats van analitzar, van a entendre, primer que res, perquè coses que són una miqueta complicades, van a sotmetre, com sempre, a l'opinió de la gent que forma part d'aquests sindicats. I després, què? Estem més prop del final de la vaga? N'hi ha una possibilitat de que això pugui acabar-se abans de que s'acabe el curs? Bueno, sí, ahir vam parlar amb Ramir Moscardó de l'Assemblea de Docents de Xàtiva. Avui és torn de tornar a saludar a dues persones que sempre ens han atès i ho fan molt bé, la veritat, i els ho agraïsc. Sempre els ho agraïsc, però també està bé dir-ho en antena. Ells són dues persones dels diferents sindicats que estan en eixes meses de negociació. En este cas, aquestes persones representen a les nostres comarques, representen a la Costera, a la Canal, a la Ribera, etc, etc, etc. Horacio Domènech, per exemple, des de UGT ens atén al telèfon un dia més. Horacio, hola, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Cansat.
0: Ja.
1: Molt cansat.
0: Ja. L'altra d'elles, deixem que saludem també a la nostra estimada Montse Sempere de l'Estep. Montse, hola, tu també cansada?
2: Hola. Hola, bon dia. Sí, bueno.
0: Ja. Cansada, i com anem d'ànims? Vinga, Horacio.
2: Bueno, pues continuem.
0: A veure, vale, sí, Montse primer.
1: Montse.
2: Bueno, això, el que diem, no? Que continuem amb la muntanya russa esta de emocions, no? Vull dir, és un desgast físic, econòmic i sobretot emocional d'estar els dies de baixa, de vaga. I veure que, bueno, pareix ja estar el dia de la marmota, no? Comentàvem els companys en les concentracions. A veure.
0: Horacio?
1: Pues, a veure, efectivament, ahir va ser una jornada maratoniana, 12 hores de reunions en algun receso i tal. I bé, el document continua obert, estem esperant que ens l'envien a sindicats per analitzar el que es va quedar, que s'afegiria, i pues, pareix això, que se va avançant, però que això no... Hi ha moltes coses per concretar, i n'hi haurà que concretar-les ben concretades, perquè, com molt bé vam dir ahir en els meses, si no se queda per escrit i se queden els números i les dates clares, tot és per a 4 anys, n'hi ha números molt grans, de milions d'euros, de milers de places, i tot això n'hi ha que concretar-ho molt bé, perquè no puguem, n'hi ha molts dossers darrere que estan fent la vaga i n'hi ha moltes, moltes coses en xoc i n'hi ha que nugar-ho tot bé. O sigui, això té pinta d'allargar-se meses de negociacions o a veure ara quan fem l'enquesta que s'ha decidit de com acabar el curs i a veure, l'enquesta que diu la gent.
0: O sigui, que no es respira un aire de que això està acabant-se, Montse.
2: A veure, és veritat que, bueno, i la gent ho ha pogut comprovar, des del moment que s'han fet en screening les meses de negociació, sí, Horacio, si vol apuntar alguna cosa que em corregisca, però pense que la primera mesa va ser més de cara a la galeria. O sigui, el streaming va ser per a donar-se publicitat i autobombo a la pròpia conselleria. De fet, alguns dels participants li van recriminar que pareixia més un míting polític que no una mesa de negociació. I en la d'ahir, el que s'escoltava amb la gent que estàvem fora a la porta de la conselleria escoltant la retransmissió és que semblava que començaven a canviar el discurs, no?, i les formes en atendre les peticions dels diferents sindicats. I jo, ja que heu parlat de la consulta, sí que volia fer un matís, Jordi, perquè sí, tu has comentat en la intro que la farem a l'afiliació i no és així, val?
0: Ah, vale.
2: Totes les consultes que portem fent des de la plataforma en relació a l'acord és sempre amb la fórmula d'un docent un vot, val? Pensem que són acords que s'han d'arribar que impliquen a tot el professorat i quanta més gent respongo, és molt més representatiu pues el criteri que podem aplicar el sindicat a l'hora d'acceptar o no eixes propostes de la conselleria.
0: I que fins ara, i no crec que canviï la cosa, ha participat un muntó d'eixes cents, si podem dir-ho així.
2: Sí, en la primera rondava els 40.000 les 40.000 respostes, tot i que la conselleria posava en dubte que foren fidedignes, no?
1: Sí, però es va fer una criba perquè va haver un problema en els correus corporatius de,
2: sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Era el domini GVA, però sí que es va filtrar que no, que foren 200 i que no foren alumnes i tal. Sí que va fer una criba, però bueno, la conselleria va dudar de la legalitat d'aquestes votacions, però sí que es va fer. I, sí.
2: Sí, sí, de fet estava el doble verificació, vull dir, havies d'emplenar primer el teu correu i sols t'arribava al correu si eres docent, vull dir, que això estava mesurat.
0: A mi el que m'agrada de tot això és que ho compteu, perquè, clar, nosaltres que no estem dins d'eixe món, d'eixes votacions, no?, per dir-ho d'alguna manera, si ho podem dir així, d'eixes decisions, nosaltres al final els periodistes, i per tant també en este cas els oients, els arriba el que ens diuen, el que ens digueu, i el que al final també nosaltres contem. Però clar, ahir, entre bambalines, Horacio, n'hi ha una xarxa molt potent. Vull dir que això no es queda en un titular de 40.000 o 50.000 vots o els que siguen, no. És que darrere de cada aquesta persona n'hi ha una història, n'hi ha una xarxa molt forta que s'ha creat i que jo no sé si això va a poder desfer-se, perquè això vos ha unit moltíssim.
1: Sí, la veritat és que la gent ha respost i estem molt units. El que passa és que portem moltes setmanes. Estem acabant el curs i això, pues, n'hi ha que veure com reconduïm la situació. Sí que és de veres que les últimes dues reunions sí que s'ha vist, el que ha dit Montse en la primera de veres, parecia més un míting polític, o sea, que volien com llevar-se la cara a la gent i tal, i mireu que actitud negociada tenim, però bueno, sí que és de veres que ara se li veu una actitud negociadora, no? que ara pues, pareix que sí que estan incorporant més coses. Entonces ara n'hi ha que acabar de concretar-les i això ho tindrem avui en el document que tenien que acabar de completar en totes les aportacions que es van fer ahir i ja te van deixar moltes coses obertes. Inclús en el tema de les retribucions tenim l'acta famosa i efectivament diu el que nosaltres estàvem dient, que quan ens van dir els tres sindicats que no van signar l'acord estàvem parlant de 50 euros lligats a l'IPC dels últims 50 euros del 2028 i va haver un altre sindicat que va preguntar que si era per a tot el complement específic o no, però quan nosaltres ens deixem no sabien res i van signar un altre. De fet, van a fer-nos una adenda, que és com un afegitó, afegir algo com a compensació per el malentès que ha hagut i no sabem tampoc com van a arreglar aquest tema, però segurament hauria de ser en qualsevol altra situació, hauria de ser un punt que per la poca transparència que ha tingut hauria de renegociar-se, però això és impossible i això no funciona així. Però que ahir el secretari autonòmic va dir que se faria alguna cosa al respecte perquè no està clar. El que va passar no està clar. Tres sindicats van mantenir una cosa, en l'altre posa una cosa i finalment ha sigut una altra. Ha hagut ahir poca transparència.
0: Montse, vols dir alguna cosa sobre això?
2: Sí, bueno, vale, sí. Confirmar el que dia Horacio i a més, tenint en compte que tot i que no volen tornar-lo a posar damunt la mesa, només dos sindicats que representen al voltant d'un 33% de la representació de la mesa sectorial han signat aquest acord. Val? I el que sí que vull dir, que no estaria bé que no ho diguérem, tot i que eixe abans negociador en alguns punts, hi ha un que no s'ha tocat, que és el tema del valencià. Val? I s'han aconseguit pocs o cap abans. Val? Aleshores, en eixe punt no estem gens contents i és un dels que la gent reclama, perquè ja no per el greuge comparat, o sigui, per el menyspreu a la llengua que suposa la llei de llibertat educativa, que també, vale? Però sobretot també per la manca d'argumentació pedagògica tant per aplicar-la, eixa llei, com els efectes que eixa llei genera en l'organització de centres. Val?
3: i fins i tot, bueno, l'eliminació d'autors catalans i balears del currículum de segon de batxillerat, vull dir, en aquest sentit no hem tingut ningú abans, i aleshores això no seria just que la gent no ho sabera.
0: Doncs t'ho agraïs, Montse, perquè, mira, precisament avui acabem el programa parlant amb un professor. Nosaltres tenim així una secció de llibres i acabem parlant amb un professor d'ací del Cimarro, que és un profe de filosofia i reivindica molt precisament això que acabes de contar, així que, mira, em servís molt bé també per a convidar els oients a que es queden fins al final del programa, perquè això de la llibertat educativa, de la llengua i dels autors, bueno, és demencial, per no utilitzar una altra paraula. Acabem. Horacio, Montse, UGT, Step, gràcies per estar amb nosaltres. Sí que abans, ahir ens va dir Ramir, des de Cidegiativa, que no n'hi ha previst per ara cap acció a Xàtiva i comarques, perquè estem una miqueta esperant a veure com va aquest document, i que s'estan focalitzant, doncs, les manis, els actes, les reivindicacions a València, simplement per confirmar, és així, no?
1: Bueno, jo simplement dic que efectivament no n'hi ha res previst ni a nivell de a nivell general ni a nivell comarcal local, no n'hi ha res, però sí que n'hi ha una reunió el dijous a les 9, estem convocats els sindicats per a acabar de parlar del document definitiu, si s'accepta o no s'accepta, i no sabem si n'hi haurà, el document continuarà obert i si podrà fer alguna aportació, no ho sabem, però bueno, en principi això és el que n'hi ha.
0: Bueno, si ho aconsegueu, contarem. Horacio, gràcies, cuida't, una abraçada.
1: Un abraç.
0: Montse, alguna coseta per acabar?
3: Bueno, sí, dir que estem esperant a poder enviar la consulta, que la consellera es va comprometre ahir que avui abans de les 12 tindríem el document final. Aquesta és l'hora que encara no ens ha arribat.
0: I evidentment,
3: clar, evidentment estem esperant a convocar les accions que calguen en funció del resultat d'aquesta enquesta. Aleshores, és una mostra més d'eixe tensar la corda fins que ella diga prou.
0: Doncs seguirem contant-ho, així a Ràdio Xativa, la cadena SER. Molts ànims també, Montse, una abraçada, cuideu-vos.
3: Vale, moltes gràcies, Jordi. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

22 dies ja de vaga indefinida. Per cert, que ahir a aquesta mesa de negociació va aparèixer Xàtiva, va aparèixer el pla de la mesquita. Confirmant, que va acabar-se i tot això. Coses que ja sabem, que ja han contat, però que també formen part d'aquesta mesa. 12:34, seguim a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques.

0: Perquè el que va començar sent una proposta tan original com arriscada, doncs ha acabat convertint-se en com era també, en cert punt, la seva pretensió, ha acabat convertint-se en un rècord mundial. La Comissió Fallera Passeig Cardenal Serra de Xàtiva rebrà oficialment el pròxim 27 de juny el reconeixement del Official World Record per haver impulsat, haver aconseguit i sobretot haver també cremat, òbviament, per això és una falla, la falla més xicoteta de la història. Rafa Morat ens atén al telèfon des d'esta comissió fallera. Rafa, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estem? Bueno,
0: primer que res, enhorabona.
1: Ah, pues, moltes gràcies.
0: Com heu rebut la notícia? Ja esperable, no? I esperada.
1: Clar, clar. Pensa que és una cosa que estem treballant des de fa molt de temps i, bueno, pues, al final, quan reps aquest tipus de premi, pues, que no siga dins de la línia premis ortodoxes o de tradició, però, bueno, pues, és un treball molt currat, molt treballat i molt contents.
0: Contents una miqueta, per si n'hi ha algun despistat o despistada, poden veure les fotos a la nostra web, a radioixativa.es. Contents una miqueta com era eixa falla que portava per títol Ai, tres punts suspensius, Xàtiva.
1: Pues, parlant del el tema físic de la pròpia falla, pues és una falla, era una falla molt xocoteta, de 7 centímetres d'alçada i 6 d'amplària, pesava 21 grams, i bueno, la proposta era purament d'això, de Xàtiva, del nostre defecte a l'hora de pronunciar-ho a Xàtiva, pues a Xàtiva com un esglai, com una espècie a vegades de convidar, ai, Xàtiva, com mos pesa quant, que penúries hem passat per Xàtiva, però al mateix temps d'orgull i de dir som socarrats i bueno, tots els que som de Xàtiva, pues, això, portem en orgull dir ai, Xàtiva, i era una forma això de donar-li des d'un prisma molt, pues això, molt minúscul, molt de falla, minifalla, engrandir tot allò que simbolitza Xàtiva.
0: Laura, Xàtiva, creada per Xamber Gastó i d'Art, que vam parlar amb ell també en falla, ens va contar també la part curiosa també, no, de com havia sigut eixe tractament tan exquisit i tan xicotet en este cas, i l'èxit que tindria, que bueno, així està el pròxim 27 de juny a partir de les 7:30. A més, aneu a celebrar-ho, trobe, Rafa, en un acte obert per a tot el món, no només per a vosaltres.
1: Clar, pensem que nosaltres sempre, el nostre eslògan, que som una falla oberta, som una falla que transcendeix a lo que és el propi món faller, creiem que tenga a portar a la societat algo més, com a falla, com a grup cultural, i sí, és una festa per a tot allò que totes les persones que vinguin vindre a disfrutar de l'event, de bueno, pues vindran uns comissaris a donar-nos el certificat i serà pues un acte en tot el boato i tota la parafernàlia que es pretén que sigui, clar.
0: Deixa'm que et pregunte, en este cas és perquè no tinc ni idea, però el premi este, més enllà del reconeixement com a tal, té alguna qüestió, per exemple, no sé si econòmica, o simplement és el reconeixement, Rafa?
1: No, simplement és el reconeixement.
0: Vale,
1: no, qüestió econòmica no.
0: Vale, no.
1: Al revés.
0: Ja, no?
1: Es costa sang, suor i molt d'esforç de poder aconseguir aquest certificat.
0: Bueno.
1: Hi ha un treball darrere.
0: Claro.
1: És un treball que, bueno, que s'ha de veure, i tenen que certificar-ho, tenen que veure, cotejar tot el... s'ha fet alguna vegada aquest tipus de falla, pues ells tenen que fer la feina i obviamente se li paga, costa molts diners.
0: Doncs ahir convidem a ells i les oients a disfrutar també d'este dia de festa merescudíssim, com no pot ser d'altra manera, i jo preguntar-te, Rafa, ja per acabar, ara ja heu aconseguit un rècord mundial. Preteneu més endavant, ara ja no preteneu parar i ara tots els anys aneu a sorprendre'ns amb alguna cosa, o l'any que ve veurem una falla plantada com una falla de sempre?
1: Falla d'haver, i com te dic, som una falla jove, no tinguem no tinguem molts anys de tradició, no tinguem aquest espírit que tinguem que prendre pleitesia d'una forma a la tradició d'una forma ortodoxa, sinó que creiem que respectant la tradició anem a fer-hi una falla experimental també, però
0: vale.
1: Encara no podem dir res.
0: Però sí, ahí està, ahí està.
1: Sí que serà un homenatge a, pues, al món de les falles en totes les lletres. Vamos.
0: Doncs ahir tinguem l'exclusiva que podem avançar a aquesta hora. Serà una falla, però també serà una falla una miqueta especial. Estarem pendents i ho contarem així a l'antena de la SER. Rafa, una fortíssima abraçada. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Agraïm-vos el vostre interès i agraïm també a l'Ajuntament i a la Junta Local Fallera i a totes les persones que han vingut, en definitiva, s'han acostat a la falla d'una forma amable, inclús a les crítiques. Moltes gràcies a tots.
0: Cuida't, una abraçada.
1: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.

Diumenge 16 d'agost, nit electrollatina de la Fira de Xàtiva 2026, Cali i el Dandy, Bilu Gontero i Juanjo García. Entrades a la venda en només 6 dies. 15 de juny, a partir de les 12 del migdia, i seran a la venda i ses entrades per a la nit electrollatina. Poquet a poquet anem coneixent, eh? Ja sabem que tanca la fira i ses espectacle d'Ava, que la Fúmiga estarà el dia 15 d'agost per a tancar eixa nit de, eixa nit jove, eixa nit de la fira, de més, el dia 15 d'agost, i el dia després, el dia 16, doncs esta nit electrollatina de la Fira 2026, amb Cali i el Dandy, Bilu Gontero i Juanjo García. En ells ens n'anem, i després de les notícies, més oi por oi xativa i comarques. Fins ara!

0: Sono el caragol mi fa sol de Ferrer Ferran. Mi sol, que és una de les obres que s'interpretarà en la ja novena, que es diu Pronte, velada musical solidària, que organitza Creu Roja en la seva assemblea a Xàtiva. Serà este pròxim diumenge 14 de juny, 12:30 del matí, en el Gran Teatre de Xàtiva. Marisa Juan, presidenta, què tal, com estàs? Benvinguda. Hola.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: I estem així un altre any més, eh? Sí. 9 edicions, ja.
1: I sigue, i sigue.
0: Que bé, que bé. Contem una miqueta per si hi ha algun despistat i despistada que és esta velada musical solidària.
1: Bueno, la velada musical és un projecte que va començar pues, quan jo vaig començar a ser presidenta en Creu Roja, i volia fer algun projecte que es quedara com algo instituït, no? De dir,
0: com algo establert, no? De tots els anys, sí.
1: Des de Creu Roja, any rere any. Aleshores vam pensar en el que és la velada musical solidària, farem la primera edició i van comentar a les bandes de música, tant a la vella com a la nova, i en seguida pues, mos van donar una resposta...
0: Com fan sempre les bandes, sempre, sí.
1: Per lo que siga, per lo que faça falta. Sí, sí. I damunt pues, veien que era algo diferent a lo que estaven acostumbrats, no, a fer, o sea, entre concursos en bandes i tot. O sea, era algo que ja se prestava pues, a fer un altre tipus d'espectacle. I la veritat és que ja duguem 9 anys, que si no haguera sigut per la pandèmia, que mos va llevar 2 anys, estaríem ara al 11 edició.
0: Bueno, l'any que ve, però la Déu-n'hi haurà que preparar alguna cosa, sí, i si me foten.
1: Algú hi haurà que fer, sí. I des d'entonces que van començar i volien que el tema pues, se consolidara, i estem contents perquè s'ha consolidat i és com una cita que tenim, no? Sí. Tots els anys... i està enmarcant el sorteig de l'Hort de Creu Roja.
0: Important això, remarquem, sí, això. Sí.
1: És a dir, que una de les entrades econòmiques que més fortes pot tindre Creu Roja, a banda de lo que són els socis i empreses col·laboradores i també el voluntariat, que també és molt important, el sorteig de Creu Roja, el que mos dona l'oportunitat de poder acabar projectes que potser no tinguin financiació per a ells, el poder donar una millor ajuda a les persones que ho necessiten. També van destinats pues, a temes de catàstrofes, socorres, emergències, a qualsevol terratrèmol que pugui haver, qualsevol incendi, o sigui, tots els dispositius estan sempre a punt per a si sorgís una emergència, pues, en seguida donar resposta el més pronte possible. I el sorteig de Creu Roja pues, mos dona l'oportunitat d'això.
0: Això és penteta econòmica, també.
1: Sí, que sempre fa falta, perquè a vegades els projectes es presentes i no tens financiació pel projecte sencer. I la veritat és que mos dona pues, certa estabilitat i tranquil·litat, en el sentit de que si en un moment determinat hi ha qualsevol catàstrofe o qualsevol cosa i es buida l'almacent de tot el material que tenim per donar la resposta, l'omplim immediatament, o sigui, perquè igual avui n'hi ha una catàstrofe i d'ací 3 dies n'hi ha una altra, entonces tinc que estar preparats, vull dir que això no saps mai com ve. Així estem molt tranquils i jo sempre dic que no estem lliures de que no tinguem qualsevol cosa, o sea, però que sí, que hi ha que ser positiu,
0: que n'hi ha que estar,
1: no? Però
0: ahí,
1: hi ha que estar, si se pot, pues, ajudar en aquell moment que fa falta.
0: S'ha d'estar preparat, avui parlàvem també amb Àngels en l'Oi, però velada musical solidària, 9 edicions, han vist dècim boleto, no sé com dir-li, si vols,
1: pues,
0: el sorteo de oro...
1: És boleto del sorteig de l'Hort de Creu Roja, l'entrada, no compres una entrada, o sea, tu compres el boleto. En un dels punts
0: són
1: que tinguem...
0: Són 6 euros, no?
1: Sí, són 6 euros. I els que estan a la venda són els que estan a la venda en la secretaria de la Societat Musical La Vella, de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 18 a 20, en l'assemblea de Creu Roja Xàtiva, de dilluns a divendres també, de 9 a 2, i després una hora abans del concert, que serà a les 12:30 en el Gran Teatre, pues, a les 11:30 marxa a 12 se vendran els boletos en el Gran Teatre i es regalarem una entrada per entrar a veure el concert.
0: Què hi teniu per ahir, el concert d'enguany que va fer? Bueno, anem, espera, a aquesta part anem a saludar a la persona, sí, si et sembla, que sap de música, que és David Domènech, que és el director. David, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi, Marisa.
0: Que tenim preparat, que tenim preparat per a esta novena velada. David.
2: Doncs hem volgut preparar un poquet, no diferent a no és res fora de lo normal, però sí que volíem canviar un poc el format que fem en Creu Roja, no? Sempre, perquè sempre intentem buscar un, com un fil conductor de rock, de tal, sempre estem com merejant ahí molt per a fer algo molt diferent, i vam parlar amb Marisa també i li vaig dir, mira, el que crec és que aquest any podríem, quan més gent anem, millor, perquè sí, això al final també és més recaptació, és més ajuda, i al final és el que pretenem també, no, en aquest concert. A banda de passar-nos-ho bé i fer música, volem això, col·laborar. Aleshores, anem a participar quasi tota l'escola. Anem a participar la banda de formació, farà uns 15 minutets, fa unes peces ahí superxules que han treballat, a més sona genial. Després la banda jove també tindrà la seva participació, uns altres 15 minutets en una obra molt xula que fem, que és aixina com molt peliculera, molt guerrera,
0: sí, bueno,
2: saps? que és l'obertura de Hierro, aixina, que
0: ah,
2: és
0: vale, bueno, ja el nom
2: plena de perco,
0: sí,
2: plena,
0: sí,
2: de perco,
0: guai,
2: que ens agrada a tu i a mi. I Los Miserables, que també, bueno, sí, és una banda sonora espectacular, i després eixirà el cor de l'escola i ja tots junts ja fem la recta final del Caragol, com es fica, l'Escala Sidó també és el Ferran, Frozen, La Sirenita,
0: claro, una cosa que... més, claro.
2: Pense que serà un concert molt xulo, participem moltíssima gent, col·laborem, aleshores, bueno, estan tots els ingredients.
0: I que, si no m'equivoque, David, també vos servís una miqueta a vosaltres per a posar el punt i final al curs, a l'escola de música, sí, perquè pràcticament estem acabant ja.
2: Més o menys, sí, perquè la setmana passada vam fer el Xàtiva Canta, que va participar la banda jove amb les escoles de Xàtiva. Esta setmana fem banda jove amb cor, escola, aixina, també una barreja, i la propera setmana, el 22, fem el fi de curs, que són tots els xiquets i xiquetes amb l'instrument. Aleshores tenim com diverses...
0: Vàries guindes del pastel,
2: Sí, tres setmanetes a tope, però bueno.
0: Molt bé. Doncs, David, gràcies per estar amb nosaltres este ratet i contar-nos... Bueno, si vols acabar convidant-ho a la gent a participar...
2: Clar que sí, i ara quan heu dit lo de la dècima edició ja estava jo plenant-li voltes a la
0: tira. Ja, a veure què fem l'any que ve, no?
2: Que han de juntar la vella i la nova un concert les
0: dos bandes. Ah, ojo, cuidado, Marisa diu que sí, Marisa està dient que sí, Marisa està dient que sí.
2: Ja que fer-ho por todo lo alto.
0: Eso que és. David, guapo, cuida't. Una abraçada.
2: Gracias.
0: Adéu, adéu. Marisa, doncs mira, ahí está, ahí está la idea de David.
1: Haurem de tirar el burro per la finestra.
0: Sí, sí, sí, és el que toco, seran 10 edicions.
1: La 10 edició, ja que mirar a veure què inventem.
0: Ens quedarà d'este cap de setmana el mateix. Et deixa tu un minutet final per a que convides a la gent.
1: Pues sí, vull convidar a tota la gent. Quan més gent puga vindre, millor. Passarem una estona molt, molt divertida, una estona solitària, i la veritat és que són molt poques, són 6 euros, que és molt poquet, però molts poques junts fan un moltet
0: gran.
1: Que ajuda, no? I estem per això, pues, per donar suport a aquelles persones que en este moment han tingut una situació molt dolenta, que no se l'esperaven i que necessiten recolzament, i gràcies a totes les persones que vindran, pues nosaltres podrem ajudar, i les donem les gràcies per ajudar-nos a ajudar.
0: Jo et dono les gràcies per haver vingut. Gràcies, Marisa Juan. Una abraçada. Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
2: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: Cada día 10.000 oyentes sintonizáis el 94.6 de la FM en La Costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y cada mes, más de 40.000 personas os conectáis a la app y a la web para estar informados de todo lo que ocurre en nuestros pueblos y comarcas. Gracias, gracias por hacer de la radio vuestra casa. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Ara mateix, a la 1:22, Renfe informa que continuen havent els problemes en la línia C2, continuen havent retrasos, continuen havent modificacions, com per exemple la del tren que tenia previst eixir en un minut des de l'Alcúdia de Crespins, no va a fer-ho, va eixir des de Xàtiva. És degut a una avaria d'infraestructura entre Benifaió i Silla que arrastrem ja des d'ahir. Molta paciència. Lluís Francesc, bona vesprada.
5: Hola, company, bona vesprada. La influencia del anticiclón va a dejar una situación de estabilidad y predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península. Sin embargo, para nuestros intereses, este martes se presenta más nuboso aquí en la costera, el Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Es que tenemos entrada de vientos marítimos, por momentos van a soplar moderados, determinantes en el crecimiento de la nubosidad. Las temperaturas en descenso, la máxima se va a quedar ligeramente por debajo de los 30 grados. La próxima madrugada no descartamos que se pueda producir algo de lluvia débil. El miércoles será una jornada calcada a la del martes, con cielos entre intervalos y nubosos, vientos marítimos como predominantes y temperaturas de nuevo en descenso. Las máximas rondando los 25 grados en un ambiente más bien vascoso.
4: Gracias, Lluís. Pues mira, hablando de Renfe, retrasos medios de 20 minutos. La última noticia que nos acaban de dar. Pausa y libro de tu vida.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar, y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
8: Mamá, no podrás ir vestida al parque.
9: ¿Por qué, cariño?
8: Porque voy demasiado casual.
10: Si tu hija ya apunta maneras, vístela como tal. En Acar Bailey tienes la marca Calamaro, desde la línea más especial hasta lo último en tendencia infantil de 0 a 10 años. Diseño y calidad hecho en España, pero sobre todo, estilo del que se nota. Síguenos en redes como Acar Bailey y visítanos en República Argentina 2, Xàtiva.
11: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Ves dimarts, ja estem acabant, la temporada que se sol dir periòdica, ja després ve la temporada d'estiu amb canvis de seccions i amb altres novetats que els anirem contant en les pròximes dies, així a Ràdio Xàtiva, a la Cadena SER. Però, bueno, hi ha una cosa que no canvia encara avui, que és que doncs, dimarts 9 de juny, per a tancar el programa, celebrem, compartim una nova edició del llibre de la teua vida. En este cas, amb Rafael Carril. Rafael és profe de filosofia al Cimarro, ben recomanat per Josep Ignasi, que va estar fa dues setmanes, que al temps també va vindre recomanat per un altre professor de filosofia. Portem tres setmanes de filosofia en antena, cosa que ens agrada. Filosofia és llibre i vida. Rafael Carril, què tal? Bon dia, com estàs?
9: Bon dia. Bé, i tu?
4: Gràcies. Bé. He tingut dies millors, també t'he de dir. Bueno, anem a parar-nos durant un moment en la voràgine de l'actualitat i de tot el que allò comporta per a parlar de llibres, per a parlar de literatura, per a parlar de filosofia, per a parlar del que vulgues, d'educació, però en primer lloc, descrivim, per a l'oient que no et puga veure ara mateix així a l'estudi, com vens vestit?
9: Porté una samarreta verda de La llengua no es toca, que és una samarreta que es va començar a fer servir el curs passat, tots els dijous, per reivindicar la llengua i l'educació pública arran de la consulta del conseller Rovira, del referèndum, no?, que va fer el conseller Rovira sobre la llengua a l'educació. I esta camiseta verda va continuar fent-se servir a partir de ja aquest curs per a les vagues que s'han estat fent, no?, com a distintiu del professorat que demana millores en l'educació pública de qualitat i en València.
4: Ahir dilluns vam fer un repàs per ja quasi... Bueno, en quant a dies lectius ja porteu més d'una vintena. D'ací no res, el pròxim dia 11, el pròxim dijous, farà un mes exacte que va començar la vaga. Amb aquestes xifres i amb les negociacions damunt la taula, Rafael, quin és l'ànim de... En primer lloc teu i també, no sé, l'ànim dels teus companys, l'ànim dels alumnes?
9: Jo estic bé, però molts companys comencen a estar cansats. Cansats dels pocs avanços que hi ha després de molts dies de vaga. Sí. Cansats també de les mobilitzacions, perquè encara que continuen defensant el mateix i continuen veient que les propostes que fa conselleria són insuficients, clar, tot este vora ja un mes de mobilitzacions ha esgotat molt, perquè s'ha acudit a moltes reunions, s'està pendent de molts canals de xat, s'ha anat a molts actes, s'ha fet molts desplaçaments, i tot això ha fet que la gent estiga molt cansada i també decebuda de l'actitud de la conselleria. Així i tot, al mateix temps, pense que s'ha de dir que es tracta d'una de les mobilitzacions més importants que ha hagut pel que fa a l'educació, probablement la mobilització sectorial més important de les últimes dècades i probablement també la més important en educació. Pense que la gent és conscient d'això i se senta orgullosa d'estar defensant l'educació pública, i malgrat el cansanci, més o menys, el sentir continua sent que el que s'està fent és el que és just i que és bo per a no només per a... no estem pensant en el professorat, és bo per a l'alumnat, és bo per a les famílies, i és bo en conjunt per a la societat, perquè al final l'educació és una de les institucions fonamentals de qualsevol societat, no? Aleshores, estan cansats, però són conscients també de la importància del moment que s'està visquent.
4: Et preguntava pels alumnes també, perquè, bueno, la setmana passada justament es va celebrar les PAU, les proves d'accés a la universitat. Quan vam gravar amb Josep Ignasi, no havia eixit encara, no havien fet els alumnes l'examen de filosofia. Bueno, ara ja sí, amb una setmana vista, com va ser aquest examen de filosofia d'un guany? Perquè sabem que, com sempre, passa en l'ESPAU, n'hi ha algunes assignatures que sempre tenen alguna polèmica, algun article que no tal, alguna, fins i tot falta d'ortografia en els propis exàmens. Com va anar l'examen de filosofia? Els teus alumnes van eixir contents, tranquils? No tenies alumnes que feren segon debat?
9: No puc contestar-te, de fet no he comentat res des de l'alumnat, perquè el problema és que, com que he estat de vaga quasi ininterrompuda, llevat d'un dia que vaig haver de fer serveis mínims perquè el Tribunal Superior de Justícia valencià ens va obligar, no he tingut pràcticament contacte amb l'alumnat, no? Però les notícies que m'han arribat, en fi, he vist l'examen. Pense que era un examen... Era un examen que no era difícil, però no era probablement l'examen que s'esperaven, perquè van eixir uns temes que no eren els... no eren els que són autors, diguem, més coneguts. Per exemple, no va eixir Plató, no va eixir Aristòtil, no va eixir Kant, Descartes, yeah. Nietzsche, etc. Aleshores, eren autors que no s'esperaven, que eren els presocràtics, i concretament l'aspecte positiu és que va aparèixer la filosofia feminista d'il·lustració, Olympe de Gouges i Mary Wollstonecraft, que també és important que isca, però és un tema que no és... per a ells no és fàcil de desenvolupar, perquè no el contingut se pot contestar de forma relativament ràpida, però després completar aquest tema resulta una mica més difícil, perquè es falta més coneixements de context, etc. No? En fi, no és el típic tema que s'esperaven.
4: Rafael, per què és important la filosofia a les aules? I a la vida.
9: La filosofia és important perquè el primer institut, al meu entendre, que es va fer al món era l'escola de Pitàgores. Pitàgores va crear un centre educatiu en el qual no se feia un ensenyament primari, és a dir, no s'ensenyava a llegir i a escriure i les regles bàsiques de matemàtiques, sinó que se feia un ensenyament que anava més enllà. Aquest ensenyament que va més enllà és el que normalment anomenem ensenyament secundari. I aleshores podem dir que el primer institut va ser justament el de Pitàgores. Ell el que ensenyava era... més enllà de l'ensenyament primari, el conjunt dels coneixements que es coneixien fins aleshores, aquells que estaven iniciant-se. Aquests eren anomenats acusmàtics. Acusmàtics perquè escoltaven. I a mesura que anaven entenent més, ja estaven iniciats, se'ls anomenava matemàtics. I a aquesta gent ja se li podia ensenyar filosofia. Aleshores, clar, tu diràs, i això per què és important? Doncs perquè... esta escola ensenyava a la gent, pensa que el coneixement estava en mans dels poderosos fins aleshores, els faraons, els reis mesopotàmics tenien gent que tenien coneixements, que podien fer un calendari, que podien preveure el canvi d'estacions, que podien tindre documentada per exemple les possessions que tenia cadascú, portant una comptabilitat. I per tant, a partir d'aquí se podien pagar uns impostos. Clar, el que va fer Pitàgores és crear una educació que no estava al servei dels poderosos, sinó que estava justament al servei de la gent que acudia allí a ensenyar-se. És a dir, un filòsof significa estima per la saviesa. Aleshores, clar, per què Pitàgores és el primer que se va autoanomenar filòsof? Per què s'autoanomenava filòsof? Doncs perquè la finalitat de la gent que acudia allí era saber, simplement pel fet de saber, no per a servir al poder polític, no per a servir al poder establert. No? Aleshores, era un ensenyament que servia directament a les persones per a fer-les millors persones i més lliures. A més, s'ha de dir que aquesta escola, els béns se compartien en una escola comunista. També era una escola a la qual tenia accés igualitari els homes i les dones. I també podia accedir la gent amb independència de que fora de la ciutat o no, és a dir, era oberta, diguem, a la gent que vivia a Crotona, on estava, com a la gent que venia de fora. Aleshores, això s'assembla molt al que és un institut actualment. Aleshores, la filosofia és important perquè realment l'origen de la nostra educació en gran mesura està en la filosofia.
4: I perquè n'hi ha polítics que li tenen tanta por a la filosofia i l'han maltractat tant durant els últims anys?
9: Perquè la filosofia ensenya a pensar i ensenya a ser crític. I en la mesura que la gent és crítica, pot participar de les decisions polítiques. I en la mesura que pot participar de les decisions polítiques, aquestes decisions no poden estar o es va reclamar que no estiguin exclusivament en mans d'uns pocs polítics, sinó que estiguin en mans del conjunt de la societat. Llavors, això molesta molta gent, perquè hi ha molta gent que el que vol justament és que aquestes decisions estiguin en mans d'uns pocs, de les seues, a ser possible, de les seues mans. No? I en la mesura que això passe, això deixa de passar, millor dit, el que ocorrirà és que perdran poder i no estan disposats a renunciar a aquest poder. Volen continuar tinguent el poder sols en les seues mans i mantindre el que Aristòtil anomenava una demagògia, no? És a dir, un sistema demagògic. És a dir, una societat en la qual hi ha una aparença de democràcia, però en realitat no és un govern del conjunt de la societat en benefici del conjunt de la societat, sinó un govern d'uns pocs en benefici d'uns pocs, encara que aparente ser en benefici de la majoria.
4: A més, has dit una cosa molt interessant que no vull que passe, no vull que passe per alt. Quan es parla del que significa filosofia, després, desenvolupant-ho, has comentat, has parlat, has contat allò de el gust per saber, el plaer per saber. Eixe gust, eixe plaer, s'ha anat perdent en els últims anys? Ens hem limitat a estudiar per a tindre un títol i no per a entendre el que estudiàvem?
9: S'ha fomentat que es perga perquè s'intenta transmetre el missatge que els estudis bons són aquells estudis que són útils. Però, clar, això també és una filosofia. S'anomena utilitarisme, no? Aleshores, clar, al final estem posant en pràctica determinat tipus de filosofia, que és la filosofia utilitarista. Ara bé, necessàriament han de ser, s'ha d'estudiar coses que siguin útils. Hi ha moltes coses que estudiem que no són útils, però les estudiem perquè són bones i ens fan millors persones. Per exemple, la música. Llavors, s'ha anat perdent. Pensa que continua existint, continuen havent alumnes que tenen l'afany de saber per saber, però és veritat que ja socialment ja l'interès, s'ha anat imposant l'interès per els estudis que tinguin una eixida laboral. En realitat, això és ideologia, com diria Marx. És una ideologia que està al servei de justificar la desigualtat de classe, cosa que també està lligada en el tema de la vaga, no? La desigualtat de classe perquè, clar, el que es busca és que s'estudie allò que és rentable a les empreses i especialment a les grans empreses. Aleshores, en la mesura que es busca sabers útils, no es busca el bé de l'alumne. El que es busca és simplement que l'alumne siga útil al sistema capitalista. Llavors, això ens porta una contradicció en l'educació, perquè moltes vegades el que busquem és justament el bé de l'alumne i que se desenvolupe com a persona. I l'alumne, en canvi, en la mesura que està imbuït d'esta ideologia, ell i la seva família, moltes vegades el que busquen no és justament el seu benefici, sinó el que busquen és ser un peó útil al sistema capitalista i, per tant, busquen estudiar coses que tinguin eixida encara que no siguin bones per a ell.
4: I encara que li suposen un suplici.
9: Sí, i moltes vegades és així.
4: Has parlat de la música abans. Trobo que tu eres músic, no? Bueno, per afició o...
9: Soc podríem dir que soc aficionat, sí, a la música i, en fi, toque la guitarra i també he composat algunes cançons. Aixina que, bé, esta podria ser la resposta, no? La música és un tema que està molt present també en la filosofia. Pensa que hi ha molts... Pitàgores era al mateix temps també músic, és el que va posar les bases del sistema musical occidental. Això és una cosa que està també present en molts filòsofs posteriors. Plató també reflexiona sobre la música. I hi ha exemples de filòsofs que són també músics, com per exemple Rousseau, que composava també òperes, o per exemple també Nietzsche, que era un amic, bueno, era pianista i a més era molt amic de Wagner, que també aspirava a ser filòsof, encara que amb no tanta fortuna.
4: Esta secció és de llibres, portem ja una bona estoneta i encara no hem parlat de cap llibre. Deixa'm que et pregunte, en primer lloc, abans de parlar dels llibres, tenint en compte com estàs presentant als oients i a mi mateix, sens dubte eres una persona que haurà llegit molt en esta vida. Això ja ho dono jo per sentat. No m'equivoque, no, Rafael?
9: He llegit, però tampoc penso que hagi llegit tant. Hi ha gent que és que ha llegit més llibres. En qualsevol cas, estic d'acord amb Isabel Clara Simó, que és una escriptora valenciana, com tots sabreu, d'Alcoi, però que a més era professora de filosofia de secundària. I ella defensava que allò important no era llegir molts llibres, sinó llegir bé. Pagava la pena llegir poc, però bé, abans que llegir molt, però mal. Això és el que ella deia. I els llibres que vols que parlem d'algun llibre?
4: Sí, sí, clar, sí.
9: Val, jo havia pensat parlar de dos llibres, exactament. Un és el... un és... Cartes a Màrius Torres, de Joan Sales, que és un llibre molt voluminós, d'unes 700 pàgines aproximadament.
4: Sí, que
9: Joan Sales dia que... ell mateix també ho dia, que era veritat que no havia escrit molts llibres, però els llibres que havia escrit eren llibres importants, no? Sentit que eren llibres molt voluminosos. És l'altre llibre conegut de Joan Sales és Incerta Glòria, que també és un llibre molt voluminós, no?
4: Sí.
9: Per què és Cartes a Màrius Torres? Doncs perquè Cartes a Màrius Torres és un llibre de cartes entre Màrius Torres i una amiga comuna de Màrius Torres i Joan Sales. No recordo bé el nom. La cosa és que aquestes cartes tenen lloc durant... comencen a escriure-les justament un poquet abans de que esclate la guerra del 36. Aleshores, les cartes es perllonguen durant tota la guerra i durant el posterior exili que patirà Joan Sales, fins que mor Màrius Torres a principis de la dècada dels 40, no? Aleshores, me semblen interessants perquè és un període molt important de la nostra història, Però, a més, són interessants perquè Joan Sales va estar en, va ser membre de la columna d'Urruti. La columna d'Urruti és una de les columnes de milicians que es va formar immediatament després de la guerra, la va formar d'Urruti, però en ella estava també Ricard Sanz, que era de Canals, no? I això va fer que s'uniren a ella també molts milicians anarquistes, era una columna anarquista, d'Urruti era anarquista, com he sabut, que eren de Xàtiva o dels voltants, no? A Joan Sales el van enviar com a... No perquè fora anarquista, sinó perquè havia estudiat en l'escola militar que havia creat Catalunya, justament, que s'havia creat a Catalunya justament per a formar militars fidels a la República, i aleshores l'envien com a militar professional a la columna perquè l'assessori. I ell, arran d'això, entra en contacte amb molts dels milicians. Ell veu que molts d'ells són catalans, però també hi ha molts valencians, i que ells parlen els uns als altres en la mateixa llengua, i això és una cosa que li sorprèn gratament, no? És com una descoberta, no? Per a ell. A mesura que va coneguent a la gent valenciana de la columna, va descobrint també el País Valencià, i això s'aprofundeix més quan el destinen a la columna durant un temps a la Reguarda i l'envien a Xàtiva. Aleshores, ell està a Xàtiva, es passeja per Xàtiva, parla en les cartes que li escriu als seus amics de Xàtiva, elogia molt intensament la ciutat, diu que és molt bella, que és el que queda del paradís perdut, parla de Xàtiva i de la seva horta, que li sembla un merger, i arran d'això també posteriorment farà alguns poemes, escriurà alguns poemes així, sí. I farà alguns poemes que estan dedicats o ambientats en Xàtiva. I per què pense que este llibre és interessant? Bueno, és interessant en si mateixa, no?
4: El desconeixia totalment.
9: Sí, és interessant en si mateixa per el període que escriu, per hi ha un moment en què parla de la caiguda del front d'Aragó, de com els alemanys posen en marxa la Blitzkriegs, justament ja al Aragó, de com han de fugir, de com se produeix després l'ofensiva de l'Ebre, etc. O sigui, és molt interessant per tot això, però, com he dit, és un llibre en el qual també es parla de Xàtiva i dels valencians. És un llibre que, per tant, de per si, seria interessant llegir als valencians i valencianes, però... d'acord amb el nou decret del currículum del PP, al qual li dona suport Vox, aquest llibre no es podrà llegir. Aquest llibre serà un llibre censurat perquè el seu autor, en fi, no, és català, no? És un autor que no pot ser llegit, encara que estiga parlant de coses que passen així a Xàtiva, al País Valencià, encara que estiga parlant de gent de Xàtiva. Aleshores, pense que la gent ha de ser conscient del que suposa este nou decret i el mal que ens fa, no?
4: I el primer llibre, i el segon?
9: El segon és un llibre de filosofia, per compensar una mica... I és un llibre que en el qual es parla també, d'alguna forma, hi ha una referència a Xàtiva i als valencians, i al poble valencià, als valencians i valencianes. Aquest llibre és L'Anticrist, de Friedrich Nietzsche. Aquest llibre, Friedrich Nietzsche, l'escriu ja al final de la seva vida... de la seva vida conscient, no, és que hi ha un moment en què perde, es torna boig, no? O sigui, de la seva vida racional, no? Encara, de la seva vida conscient en la qual no ha perdut el seny, no? I constitueix, diguem, ella entén que constitueix la culminació de la seva obra, L'Anticrist. Bàsicament, el que està defensant és que el Jesús històric va ser falsejat per l'Església i per el cristianisme posterior, sobretot de Pau, de Sant Pau, però, a més, El que va a pasar es que esta iglesia que se va a formar, con que traía el missatge original de Jesús de Nazaret, ell entén que és l'anticrist. L'anticrist és la mateixa església. Aleshores, frontar aquesta església, que ell diu que és una església contrària a la vida, ell defensa justament una església, un determinat moment de l'església, que ell pensa que va suposar un retorn a la cultura clàssica. La cultura clàssica, especialment la cultura dionisíaca, que ell entén que era, estava expressat sobretot la tragèdia grega, i que era una forma de pensar que admetia el dolor com a part de la vida, però era capaç d'afirmar-lo. Era afirmatiu respecte als aspectes dolents de la vida. Aleshores, ell pensa que hi ha un moment en què l'Església fa un retorn a aquesta cultura clàssica, i este retorn se produeix amb els Borgia. Exactament, ell considera que la figura clau és César Borgia, que haurà sigut el tercer papa Borgia, si no haurà sigut perquè van ser enverinats i va haver un intent d'assassinar-los. I Roderic de Borgia, Alexandre VI, va sobreviure, però en fi, va morir un poc de temps després. I al final, el seu fill, que podria haver sigut el tercer papa Borgia, va haver de fugir també, i l'arquebisbe de València més, no? Va haver de fugir de Roma, el van perseguir, i al final, després d'anar votant d'un lloc a un altre, va aconseguir, li van fer una emboscada en Navarra, on el va matar, no? Llavors, ell pensa que César Borgia era ixe retorn a la cultura clàssica, ixa afirmació de la vida alegre. I en aquest sentit, César Borgia tenia com un dels seus... un dels mecenes de Leonardo da Vinci, no? Aleshores, clar, sí que hi ha una vinculació clara entre el Renaixement, entre el que és el Regne de València i els Borgia, i el que és el Renaixement que tots coneguem, no? El que passa és que, clar, com que els Borgia han sigut perseguits i menystinguts, doncs aleshores això no és conegut, no? És un dels pocs llibres en els quals es parla en filosofia de la filosofia internacional, els llibres coneguts de la filosofia internacional, de algú que siga
4: valencià. I de
9: Xàtiva, exactament.
4: Doncs Rafael, anem a deixar-ho així. T'agraïs molt esta conversa, que ha tingut algun que altre toc també de classe, fins i tot. En algun moment m'he transportat a les aules i t'ho agraïs. De segur que els nostres oients també t'ho agraïssin. Simplement acabar amb les dues preguntes que fem a tot el món. La primera d'elles, qui vols que siga el o la següent protagonista d'esta secció?
9: M'agradaria, abans de tancar, perquè no sé si ho hem... no sé si hem parlat d'este tema, recordar que hem parlat de la vaga, però m'agradaria dir que la vaga valenciana en la que estem immersos és una vaga per l'educació pública i de qualitat, i en valencià. Però també pense que és una vaga per la igualtat, perquè l'única forma en la que molta gent pot accedir a la igualtat social és a través de l'educació pública. I també pense que és una vaga per el valencià, perquè les institucions educatives valencianes són les úniques institucions de la Generalitat Valenciana en les quals el valencià ha assolit una normalitat. Aleshores, en la mesura que se li ataca al professorat, com ho ha fet el govern del PP i també de Vox, amb el suport de Vox, no? Pensa que s'està atacant també a les possibilitats d'una igualtat, d'una concòrdia social, d'una justícia social, i també al País Valencià, i s'està atacant també al tret distintiu del que és el poble valencià, que és la mateixa llengua i la mateixa cultura, no? És un atac, de fet, en tant que nosaltres formem part de la Generalitat Valenciana, és un atac també a l'autonomia valenciana. Són, des del meu punt de vista, Vox és clarament enemic d'aquesta autonomia, i aleshores és això el que estan atacant.
4: Doncs, i respecte de reivindicació, ara sí acabem amb les dues preguntes.
9: Respecte del que em comentaves, a veure, em preguntaves per
4: qui volia...
9: Jo havia pensat en Pere Molina, que és un amic, que és membre també de l'Ateneu Filosòfic, del qual formem part també Josep Ignasi, que va estar en el programa anterior, i també Josep Agustí, que va estar en l'altre.
4: Sí.
9: I és professor, Pere Molina és professor de la Universitat de València, concretament de didàctica de l'educació física, però a més és també, darrerament, és també un autor teatral, s'ha dedicat a escriure teatre, i fa no molt va estrenar una obra que es deia La Funció, que també tenia un cert tarannà filosòfic, sí, a Xàtiva, va ser en gener, no? Aleshores, jo pense que pot ser un bon entrevistat. Pot dir coses molt interessants.
4: De segur que sí, com també ho has sigut tu i tota la gent que passa al final per esta secció. En quina música acabem?
9: Com que m'has preguntat si era músic a l'est, doncs anem a proposar una cançó meua que es diu... Tu estàs pensant, es diu Aixina, i és una cançó que justament parla de algú que està contemplant canvis al seu voltant, canvis en la societat, però no es decideix a actuar. Aleshores, la cançó anima a deixar de mirar i començar a viure la vida, i viure implica també actuar. Moltes vegades implica també comprometre's d'una forma o d'altra. Viure és comprometre's, i aleshores això és el que anima la cançó, és a dir, a prendre partit, no? A prendre una decisió, a actuar i a defendre una postura o altra.
4: Natal Carril, gràcies per estar en la SER. Una abraçada.
9: Gràcies a tu. Vinga, que vaig a veure.

ens anem amb la música del protagonista, el llibre de la teva vida, 2x1, Rafael Carril. A les 2:17 actualitzen la informació amb Carla Benavent i Fèlix Lluc, hora 14, 7 i 8, comarques. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a trobar esta vesprada a 7:20 a La Ventana. Gràcies per estar ahí. Adeu.

0: que de él.
1: La Ventana, con Carlas Francino.
2: Radio Xàtiva.
3: La Ventana de Xàtiva és un espacio per a l'actualitat.
4: Recordem a aquestes hores, a les 7:34 minuts, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament...
3: Per a les entrevistes culturals i humanes.
4: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
5: Hola.
4: Tot bé?
5: Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així parir ell assistint.
4: Això és.
3: I, sobretot, per a l'opinió. Para todas las opiniones.
6: Y es la capacidad de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres vides.
7: Són el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles.
8: La veritat d'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
9: Tres gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot
10: sembla. I tot estava com sempre, la mateixa olor.
3: La Ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company.
11: Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
12: Oli, soc Miriam des de Rafelguaraf.
13: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
14: Hola, soc Esther y os escolto desde Manuel.
15: Hola, soy Bernat des de la Pobla Llarga.
16: Hola, soc Carlos i vos escolto des de Carcaixent.
17: Hola, sóc Ferran i vos escolto des de Barxeta.
11: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Ràdio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversació.
18: Yo empecé a donar sangre cuando mi hermano tuvo un accidente de tráfico. Si no llega a ser por los donantes de sangre, mi hermano no estaba aquí. Y eso me hizo darle vueltas a la cabeza y aquí sigo, donando sangre.
19: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
20: Ay, Carla, refresca mi información que está todo el cap de semana fora y no me entera de res. Alexa, pon Radio Xàtiva.
21: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena SER.
20: ¿Pero qué fas? Te he preguntado a tú, no, Alexa. Però, Aitana, no t'has enterat? L'Alexa et sintonitza la teua ràdio per a tindre-ho tot. Notícies, actualitat i cultura. Xica, res millor. A veure què prove. Alexa, pon Ràdio Xàtiva.
21: Sintonizando Ràdio Xàtiva Cadena SER.
3: Notícies, cultura, actualitat... A un Alexa de tot el que passa. Ràdio Xàtiva Cadena SER. El poder de la conversació. Y a partir de las 7:20 de la tarde, La Ventana de Xàtiva y Comarcas con Jordi Company.

0: Radio Xàtiva.
1: La ventana de Xàtiva és un espai per a l'actualitat.
2: Recordem a aquestes hores, a les 7:34, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament.
1: Per a les entrevistes culturals i humanes.
2: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
3: Hola, tot bona bé? Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així pariré i assistir.
2: Això és.
1: I, sobretot, per a l'opinió. Para todas las opiniones.
4: Y es la capacidad de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres.
5: Són el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles
6: de les nostres. D'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'haja escampat més del compte.
7: Tres gotes de pluja anuncien la tardor i el paisatge es transforma. Encara que a simple vista, tot
8: s'enfancia. I tot estava com sempre, la mateixa olor i...
1: La ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company. ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Xàtiva en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la cadena SER para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Xàtiva Cadena SER como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación y de las tecnologías. Y a partir de las 7:20 de la tarde, la ventana de Xàtiva y Comarcas con Jordi Company.
0: Radio Xàtiva, 94.6 FM. Cadena SER.

0: A dir a l'oyenti, per què està sonant esta cançó que a mi em recorda... Bueno, ja fa uns quants anyets. Doncs perquè anem a pegar la volta al món musicalment. Envia una postal, és el concert de fi de curs que ha preparat l'Escola de la Música de la Nova de Xàtiva per a este dissabte 13 de juny, 7 de la vesprada, al Gran Teatre de Xàtiva. Victoria Ferrando és la encarregada de parlar amb nosaltres sobre esta proposta tan interessant. Victoria, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia a totes i a tots.
0: Com va, senyora directora de l'Escola de Música, al final de curs?
1: Molt il·lusionada, perquè el concert de dissabte sempre és molt, molt emotiu, és molt bonic. Una, perquè acomiadem a tots els que acaben ensenyances elementals i se'n van ja al conservatori, ja no estaran entre nosaltres, en les aules, me referís. I altra, perquè estan també tots els... alumnes de, bueno, és de la vivenda tutelada, es promissa, sí, amb nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, sempre és un dia molt bonic. Pel matí tenim la prova acústica, a més dia tenim un dinar, després tenim el concert, i sempre és un dia molt bonic.
0: És un dia per a compartir més enllà de la música. Envia una postal. Jo he començat amb Willy Fogg i Eixa Volta al Món.
1: Ideal.
0: I no, anava a dir-te, no vaig tan errat, no? No vaig tan equivocat.
1: No, pues, bueno, el conductor és una xiqueta que és la que viatja, i en el hall anem a recrear lo que és quan vas a un aeroport a agafar el avió. Aleshores, vale. Tot el hall estarà recreat en fem el check-in. I després la xiqueta, la que va viatjant, i després n'hi ha una bústia on tots els xiquets han fet totes les postals del món, i la xiqueta cada vegada que està en un país, pues es envia una postal a la música nova i la tirarà a la bústia.
0: Que guai. I tot això barrejat amb música.
1: Sí, claro, música, dansa. Dansa també.
0: Uh-huh. I com es fa això? Com es fa això?
1: Pues mira, de música, preparar totes les músiques, perquè com és conjunt de guitarra, conjunt d'orquestra, conjunt de banda d'iniciació, conjunt de banda de la banda jove, com són tantes agrupacions, clar, el que fem és distribuir-nos per països o per continents, millor dit. Cada continent l'aborda un grup. Aleshores, comencem així. Cada continent la va en un grup, i després el fil conductor és la xiqueta que viatja en la maleta i que va canviant-se de roba o d'alguns complements, val? I també en el lloc on està i les músiques que s'escolten també s'explica. És a dir, la xiqueta també comenta, somia un relat, i comenta pues, la música que hem escoltat, si estem en Espanya, o si estem en Venècia, o si estem en el país que estiguem. I tot comença en Londres, i la xiqueta aterra en Londres, en Heathrow, i va d'ahí, pues ja se'n va. I en la boca del metro pues, se troba el conjunt de guitarres que estan tocant.
0: Vale.
1: I a l'inici sí, sí.
0: Que guai.
1: I després la part de dansa, pues, també és que venen ballet opera d'on tenien,
0: vale,
1: i també test dance, perquè com acabem en Sud-amèrica amb baix latinos, pues aleshores vindran ells també a ballar. Però nosaltres també ballem. Els xiquets també la proposta sempre des de l'escola és que tot és la part creativa, la fan els alumnes. Aleshores, la part creativa de lo que és l'expressió corporal o tot lo que són els balls que trauen les coreografies sobre les cançons és dels alumnes, és la part creativa tota d'ells. Nosaltres donem unes...
0: És una autèntica barbaritat, això, eh?
1: Sí, pues sí. 8 cançons s'han preparat tot, eh? Tota la part i la escenografia pues, va també en audiovisuals, que Maria Navalón és l'encarregada de fer els audiovisuals per a contextualitzar el lloc on es troba.
0: Clar. Quanta tasca n'hi ha darrere d'això? Perquè això, vale, després es plasma en una hora o en dos,
1: en una hora
0: i mitja.
1: En una hora i quart
0: va tot. Però així, quants mesos de feina n'hi ha darrere? Des de que és la idea fins a que s'executa, eh?
1: Són, tan pronta acabem audicions al carrer, que és la segona setmana de març, comencem ja. A la setmana següent ja estàvem en totes les músiques preparades per a començar. Perquè, claro, nosaltres no siguem que apretes un botonet i funciona tot.
0: Clar.
1: Organitzar a tots els xiquets per a que prenguin les cançons de memòria. Va tot de memòria, perquè és de l'única manera que ells poden també poder ballar o fer expressió corporal. Aleshores, tu pots fer tot això sempre i quan s'ho saben de memòria, per tindre les mans lliures i no aguantar una carpeta.
0: Són uns artistassos en majúscules, eh, Victoria?
1: Sí, jo estic molt contenta de l'equip que tinc, tant del clúster professors, com la junta directiva i com tots els alumnes. La implicació de la comunitat educativa per part de tots és molt bonica, i això fa també que tu, pues, tot el fruit que tens pensant què fer, després el final és tan bonic i és tan reconfortable dir, pues, bueno... s'ha dut a terme tot el que tenia jo en, el, en ment.
0: Tu te'n recordes que a principi de curs vam parlar per fer una miqueta de... Bueno, primer que res, si és que pareix que fos l'altre dia, per a veure com plantejàveu el curs, quanta gent anava a
1: això va ser
0: a
1: el 9 d'octubre, clar, que vam anar a cantar.
0: Sí, sí, no, abans de començar, sí, abans de començar, sí. Ah, sí, el curs, sí. Ja vam parlar, sí, de com seria el curs i tal, i tal. Bueno, ja hem arribat al final de curs. Quina valoració fem d'este curs 2025-2026, Victòria, a la Novo?
1: Pues complir-se totes les expectatives que teníem de tots els projectes que s'han pogut complir tots ja dona molta satisfacció, perquè en la setmana de Pasqua també vam anar a un taller que vam fer en la biblioteca i també va anar molt bé. Aleshores, tots els projectes que fem fora de l'escola a nivell d'obrir portes a la resta del públic, no només dins, sinó fora, la veritat és que sempre tinguem molta acceptació i funcionen molt bé. Llavors, continuar en la mateixa línia de cara al curs que ve, doncs igual tot l'estiu del mes de juliol a plantejar tots els projectes que tenim per al següent curs.
0: Victòria, abans d'acabar amb l'Escola de Música de la Nova i passar a parlar d'una altra cosa, ja que fem un dos per uno, deixa'm, sí, que fem un recordatori per a la gent que ens està escoltant. Entrades, recordem hora, recordem dia, recordem espai per a esta volta al món de postals.
1: Sí, sí. Pues mira, de dilluns a dijous, val? Que ja passa dilluns, perdó, avui és dimarts, però que estarà obert la secretaria de les 6:30 a les 8 de la vesprada, per a qui vulgui adquirir entrades, i pot vindre totes les persones tan convidades. Vull dir que no és una escola, no siguem tancats, sinó que si n'hi ha persones que de vegades m'han vist pel carrer i han dit, és que ens agrada molt sempre el concert que feu fi de curs i volem assistir, aleshores compren l'entrada. I en el hall també el mateix dia també poden adquirir-la.
0: Vale, vale. Doncs parlat de les postals i parlat de l'Escola de Música de la Nova, ens n'anem ara al Cor Ciutat de Xàtiva, del que també, òbviament, eres la presidenta, si no m'equivoco, no?
1: Ho he dit, sí, la presidenta, si no, vale, sí.
0: La presidenta del Cor de Xàtiva, recorden, 30 aniversari en este any 2026, i el proper diumenge 14 de juny és un dia una miqueta especial perquè, bueno, feu un concert, però el feu fora de Xàtiva. On aneu i què feu?
1: Vale, pues mira, la proposta, jo col·laboré en Belles Arts en València, val? Perquè anem sempre a celebrar el dia 8 de març, el Dia Internacional, i col·laboré, participe en un grup que tenim a Xàtiva, que anem allí a llegir poesies de dones poetes, o a tocar o a cantar. Aleshores, jo ja fa anys que vaig i tinc molt, molt bon vincle amb Estrella, que és tècnica allí del museu, i parlant amb ella, pues, quan després tu fas algo i parles amb ella, dic, pues bueno, és que jo el Cor de Xàtiva m'encantaria vindre i fer una proposta de buscar i significar el lligam entre diferents disciplines creatives, com a mostra de la riquesa del patrimoni artístic valencià, i per a buscar això, el que hem fet és, com València és música, tot el que duguem és música tradicional valenciana, aprofitant València és música, pues enllestir en el que són quadres costumbristes de València, de pintors valencians, i que allí tinguem una sala on estan. Aleshores, jo tan pront em poso en Teresa Roca, que ella fa visites guiades a Belles Arts, Teresa també és de Xàtiva, i Teresa diu, pues vale, jo la proposta està molt bé, que demà les 10 vos faig tota una visita guiada per els quadros i contextualitzem després en nosaltres cantar. Ja te dic, hem buscat, totes les melodies que hem buscat són de compositors com Javier Bustos, Sergi Boix, Jesús de Mon, Andreu Soler, Josep Vila, i tot amb músiques que són de poesia. Ells el que han fet és musicar poesies. Vale? Sí. I les poesies, pues, són de Marc Granell, de Vicent Andrés Estellers, de Josep Martí, de Àngel Roda. Aleshores, el que han fet és això, contextualitzar-ho tot. I bueno, jo crec que va quedar molt bé.
0: De segur que sí. Doncs anem a deixar-ho així. No perquè no vulguem parlar més, que podríem estar parlant molta més estona, però simplement és que, doncs, la ventana és més curteta i ho hem de deixar així. Victòria Ferrando, gràcies per haver-nos contat aquestes dues activitats. Una així a Xàtiva, recorden els oients, relacionada amb l'Escola de Música de la Nova, amb visites postals, i l'altra relacionada amb el Cor Ciutat de Xàtiva, que també està d'aniversari, 30 anys de cor. Victòria, gràcies, una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, que passeu bon dia. Adeu, adeu.

Sovint pensem el periodisme com una cosa llunyana, lligada a grans redaccions o mitjans nacionals. Però també es construeix des d'ací, des de la proximitat. I això és precisament el que es posarà damunt la taula a la 32a edició del Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Periodística, que se celebrarà a Gandia este dijous i divendres. Una cita que reunirà professorat i personal investigador de moltes universitats espanyoles amb presència també de diferents països europeus. Un espai per reflexionar, compartir i debatre sobre el present i futur de la professió. Entre les diferents activitats destaca especialment una taula dedicada al periodisme local. Eixe que parla del que ens passa a prop, el que escoltem cada dia a la ràdio, el que dona veu als nostres pobles. I ahí és on tot cobra sentit, perquè el periodisme de proximitat és essencial. És el que connecta, el que explica i el que construeix comunitat. A més, la participació de veus com la de Jordi Company, presentador de La Ventana de Ràdio Xàtiva, reforça eixa idea, que el bon periodisme també es fa així. I que, sense el periodisme de proximitat, el nostre territori quedaria un poc més en silenci.